0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

compartien horaris i també auriculars. Joves amb sou precari, però això era normal.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Todo.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
3: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
4: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: set de ràdio. Són les 6.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Per tu l'Índia van ser 3 mesos vitals. Per mi van ser 90 dies a l'exili.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Avui presentamos el cas de El Lloro Eulogio.
1: Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
2: Hola a tothom. Soc Charlie Porta. El cas d'avui ens porta al Priorato, al poble anomenat Gratallops. En una zona residencial apartada hi viu la Margaret McBirton, una britànica i el seu lloro Eulogio com a companyia. Al pis de sobre hi viu el Gustavo, un home solitari, raro, dens, caçador per més dades. Al silenci de la nit, cada dia a les 3 de la matinada, el lloro surt a volar i té una mania: cantar una cançó. Però un dia aquest silenci té una sorpresa. El lloro canta i es sent un disparo. La Margaret denuncia la desaparició del lloro Eulogio. Han passat 3 dies sense cap notícia de l'animalot. Escoltem la Margaret.
3: I amb això mi lloro em voló i ja no siento como canta y estoy muy preocupada de dónde puede haber ido. Quiero recuperar mi lloro.
2: Escoltem a continuació el teniente de la policia, Luis Morales.
4: Bueno, mayormente hay que decir que no teníamos ninguna sospecha de lo que podía haberle pasado al loro, ¿verdad? Porque nuestras investigaciones pues no daban lugar a lo que estaba pasando. Y la verdad es que pocas noticias teníamos. No sabemos si es una desaparición voluntaria, pero la verdad es que no teníamos ni idea de por dónde tirar.
2: I per últim, escoltem el Gustavo, el veí caçador.
5: Bueno, yo siento mal que aquesta senyora estigui preocupada pel seu lloro, però jo la veritat és que és un lloro que sí, a vegades molestava, ¿verdad? Però jo no sé res, no el vaig veure en cap moment.
2: Desaparició voluntària? Sequestro o mort? Ja arribarem a això. La policia entra a la casa del Gustavo. La seva escopeta de caça, per sorpresa, encara treu fum. I a terra es veuen 3 cartutxos. Sospitós. La policia té dubtes.
4: Bueno, mayormente el hecho de que este vecino sea cazador no quiere decir nada, ¿no? Porque aunque la escopeta saque humo, bueno, pues vete a saber si él está practicando con lata. Y la verdad es que no teníamos ninguna sospecha al respecto de Gustavo y desde un primer momento lo descartamos.
2: Han passat 6 mesos. No hi ha cap senyal del lloro. Però un dia la Margaret surt a comprar i veu un lloro dissecat a l'entrada d'una fruiteria. És o no és? Efectivament, és Eulogio, el lloro desaparegut. La policia deté a Gustavo i és condemnat a un any de presó. A més, li té que comprar un nou lloro que canti a la víctima, si és possible, la mateixa cançó. Fins aquí, Super

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be alright.
0: Esta es la radio, la radio que te mueve.
2: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

delicats i apedregats, castigant-nos com si fóssim pecats. Hem suplicat i hem implorat i les llàgrimes les han ignorat. La desil·lusió fa néixer l'odi i el rancor. Encomanat d'esperança que la nostra sort s'atansa. Ull per ull i dent per dent ja veurem què és el que acaba perdent.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música.
3: It's gonna be alright.
1: Esta es la radio, la rock.

0: Radio Serranía, la ràdio pública de la comarca.
1: Ho sents? Ho sents? On a moments?

0: Radio Serranía, la ràdio pública de la comarca.
1: Ho sents? Ho sents? On a moments?

0: Set de Ràdio. Són les 8.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona. Set de ràdio. 99.2 FM.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.